0: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. 50 carpas con capacidad para hasta 104 personas cada una se van a habilitar en Ceuta con la intención de dar cobijo de forma prioritaria a mujeres y niños y garantizar así la atención humanitaria y la afiliación. Mientras continúan las protestas de muchos vecinos ceutíes que creen que se ha comprometido su seguridad. En barrios como Loma Colmenar, donde se está levantando un asentamiento frente a un centro infantil, han sucedido las protestas en las últimas horas. Además, la Confederación de Empresarios se ha opuesto a levantar las carpas sobre el puerto, donde continúan también hoy las concentraciones.
2: ¿Qué quepa toda esta explanada? Toda esta explanada, que es zona industrial de aquí para allá, los quieren meter totalmente de estos de migrantes.
3: Y nos acabamos de comprar un piso aquí enfrente con unas vistas. Y ahora, pues claro, con esta situación está complicado. Si nos van a poner un campamento como quieren ponerlo aquí al lado, pues la situación va a suponer un riesgo para nosotros.
0: En el plano judicial, la Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son de su competencia los hechos acaecidos fuera del territorio nacional, pero con repercusión en nuestro país. El Ministerio Público cree que pudieron cometerse delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización criminal. Ahora la jueza María Tardón debe decidir si abre una causa, cuando ya están en su poder los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El primero, el de mayor alcance, apunta a una planificación de esa entrada irregular de más de 70.000 personas que buscaba un colapso de la frontera. Eso sí, no señala a un autor intelectual de los hechos, si bien alude al papel relevante que habrían tenido las fuerzas de seguridad marroquíes. Y en el ámbito político, quienes seguro se referirán a la situación en Ceuta esta mañana son el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comparten acto en el municipio madrileño de Getafe, dando así inicio al curso político con las autonómicas y municipales y las generales en el horizonte. Del exterior, las elecciones del Estado alemán de Alta Sajonia concentran toda la atención este fin de semana por la posibilidad de que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania obtenga la mayoría absoluta. Hoy sábado se celebran los últimos actos de campaña y se esperan además una gran manifestación en Magdeburgo a favor de la democracia. Javier Jiménez.
4: Sí, en caso de que se cumplan las encuestas, Alternativa para Alemania tendría muy a favor conseguir su primer gobierno en el país, algo nuevo para una formación de extrema derecha desde la muerte de Adolf Hitler. Entre sus ideales destaca su posición prorrusa en lo que respecta a política exterior. Jochen Kleinschmidt es politólogo en la Universidad de Dresde.
5: Definitivamente sería un problema para la imagen de Alemania en el exterior. Obviamente el impacto atmosférico, simplemente de tener un gobierno de extrema derecha que va a tener una retórica prorrusa.
4: Su programa político se completa con medidas como la expulsión masiva de migrantes, restar peso a la historia del siglo XX o prohibir símbolos de diversidad.
0: Y en Estados Unidos, el mediático juicio contra Lindsey Clancy, acusada de matar a sus tres hijos, ha sido declarado nulo.
4: Esto después de una semana de deliberación en la que el jurado popular ha sido incapaz de alcanzar un veredicto unánime.
6: I'm going to declare that the jury is deadlocked.
4: Lindsey Clancy reconoce que mató a sus tres hijos, pero en este proceso se juzgaba si lo hizo premeditadamente, como defiende la fiscalía, o al encontrarse en una psicosis posparto, postura defendida por su abogado. Donald Trump ha declarado que Clancy debe pagar por lo que ha hecho en la cárcel o en un psiquiátrico. El futuro del juicio depende ahora de la fiscalía.
0: En los deportes continúa la cuarta jornada de Liga tras el tropiezo anoche del Real Madrid ante el Betis en la Cartuja. Estamos pendientes además del segundo partido de la selección española de baloncesto en el Mundial Femenino de Alemania y en el US Open de tenis. Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final. Paco Pérez, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tras su victoria en tres sets ante el chino Jibin Bu por 6-3, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 20 minutos, Carlos se queda como único representante en el cuadro masculino tras la derrota esta madrugada de Dani Mérida ante el norteamericano Mikkelsen, también en tres sets. En el cuadro femenino nos queda Cristina Buxa, que se enfrenta a la también local Coco Gauff, buscando esos octavos de final, no antes de las 7:30 de la tarde, antes de esta mañana, lo decías, 11:30 contra Mali, segundo partido de la selección española de baloncesto en el Mundial Femenino de Alemania, tras su gran victoria inaugural ante las anfitrionas por 30 de diferencia, 83-53, con Abba Fan como MVP del partido. Y en fútbol continúa esa cuarta jornada de Liga en Primera División con los encuentros Athletic Club Atlético de Madrid, 4:15 de la tarde, Rayo Vallecano Racing de Santander, 6:30, y Villarreal Deportivo de La Coruña cierran la jornada a las 9 de la noche en la Cerámica.
0: Y así llegamos a las 9:05, las 8:05 en Canarias.
1: Radio 5. Cataluña.
8: Bon dia. Llum verda al nou model de finançament autonòmic. El govern ha comptat només amb els suports de Catalunya i les Canàries, mentre que les comunitats governades pel Partit Popular el rebutgen per insolidari, diuen. També el socialista representant de Castella-La Manxa diu que se li posen els pèls de punta. A partir d'ara, el nou model l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i després el Congrés dels Diputats. El ministre d'Hisenda apela a Junts perquè pugui sortir endavant. I el jutge envia a la presó els pares del nen desaparegut i trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià. Els acusa dels delictes d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal, i el retira la custòdia dels altres seus fills. De seguida repassem tot plegat. Abans, la previsió del temps per aquest dissabte. A Emet, Jordi Oriós.
9: Bon dia. Avui continuarà notant-se la calor intensa a Catalunya, llevat d'un descens lleuger cap a l'interior de Tarragona, a la resta valors sense canvis o inclús amb ascensos lleugers. Avui temperatures significativament elevades a tot el territori, perill important per calor, especialment a les depressions centrals. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona, 31 a Tarragona. Durant el cap de setmana i la primera meitat de la setmana que ve, temperatures sense grans canvis, continuarà la calor especialment cap a l'interior. A partir del dimecres, si s'espera una baixada generalitzada de les temperatures, també a les mínimes, que les pròximes nits continuaran en valors tropicals, en general tòrrids cap al litoral. És una informació d'EMET.
8: Està activada l'alerta del Pla Enfocat per risc molt alt d'incendi forestal a bona part del territori, en especial a Ponent, on ja hem sentit que s'esperen temperatures de 40 graus, també al centre de Catalunya i al prelitoral sud. Molta precaució. I compta també amb les pluges i el perill d'inundacions aquesta tardor. Així ho diuen les previsions. Protecció Civil canvia el protocol a l'hora d'emetre els avisos. Mireia Moreno.
10: Fenòmens meteorològics com les inundacions, que cada cop són més freqüents, més intensos i més difícils de predir. Per això és important que la ciutadania aprengui a autoprotegir-se i sàpiga com actuar en aquest tipus de situacions d'emergència, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
11: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. Si plou, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
10: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de Protecció Civil per conscienciar la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. Pel que fa als plans d'inundabilitat, més de 600 municipis catalans en tenen, però d'aquests, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i l'han de revisar.
8: Ho destacàvem en començar. Llum verd del nou model de finançament autonòmic que tira endavant només amb el suport de Catalunya i les Canàries. A partir d'ara l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i després el Congrés dels Diputats. El ministre d'Hisenda apela a Junts perquè pugui sortir endavant el nou model de finançament. Madrid, Toni Condé.
0: El ministre Arcadi Espanya ha celebrat l'aprovació en el Consell d'un nou model de finançament. Ha manifestat no entendre el rebuig d'algunes comunitats com Andalusia o Múrcia que en surten beneficiades. El ministre ha reclamat negociar les possibles esmenes al Congrés amb calma i sense furia partidista.
12: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales y, si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable.
0: La consellera d'Economia catalana, Alicia Romero, ha celebrat l'aval al nou finançament i confia que s'aprovarà al Congrés.
13: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
0: La resta de comunitats presents al Consell s'han oposat. La nova proposta de finançament suposa 21.000 milions d'euros addicionals per les comunitats i el ministre ha avançat un nou fons del que no es coneixen detalls per pensar les comunitats que amb el nou model queden per sota de la mitjana.
8: Presó per als pares del nen desaparegut i trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià. El jutge els acusa d'un delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal, i els retira la custòdia dels seus altres fills. D'altra banda, ha quedat en llibertat la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort i el jutge ha decretat mesures cautelars. A Santa Bàrbara, els veïns van sortir ahir al vespre al carrer i van guardar un minut de silenci en record del nen mort. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial. Judit Huerta.
14: Dimecres, la Policia Nacional deté els pares a València. El jutge d'Amposta els interroga i ordena als Mossos que els portin a la Casa dels Horrors, d'on encara aquest divendres, 5 dies després, es treia brutícia. I allà es troben les restes del petit. Ara, la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat en la mort del nen. Al poble tothom sabia de les males condicions d'insalubritat en què vivia ell i les seves 3 germanes. L'Ajuntament es defensa i recorda que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert expedients a la família. Josep Lluís Jimeno és l'alcalde.
15: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirir, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
14: I encara avui, a la porta de la casa, flors i espelmes en memòria del petit Nizan.
8: I consternació també a Manresa. Després de la mort d'un veí a mans de 2 menors, a nit els veïns van fer una marxa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima. Ara s'ha sabut que els agressors, 2 joves de 15 i 16 anys, tenien antecedents policials. Un es trobava en situació de llibertat vigilada i l'altre també ho havia estat. Els han internat en règim tancat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya descarta amnistia als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, malgrat l'aval de la justícia europea a la llei. L'alt tribunal català manté que el de Luxemburg encara s'ha de pronunciar sobre els seus casos particulars. Núria Alcalà.
16: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recorda que la justícia europea ha de resoldre les qüestions prejudicials que li va plantejar l'any 2024 sobre l'aplicació de l'amnistia a Jové i Salvadó. Considera així que la sentència del Tribunal de Luxemburg del mes de juliol no respon a totes les seves preguntes. L'alt tribunal català es va mostrar reticent a amnistiar els delictes de malversació, prevaricació i desobediència que se'ls atribueix a Jové i Salvadó. Tots dos, recordem, estan acusats pel seu paper en l'organització de l'1 d'octubre, quan eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia, encapçalada llavors per Oriol Junqueras.
8: D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, tal com va acordar el govern espanyol. Li queda així commutada la pena de 4 anys i mig de presó a la que va ser condemnada i només li quedarà pendent una pena de 2 anys que se li podria suspendre. Aquest indult queda condicionat a que Borràs no torni a delinquir en els pròxims 5 anys. Borràs va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental per contractacions irregulars quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I l'automobilística SEAT admet que el govern, que el futur de la marca no està assegurat, però sí la viabilitat de la planta de Martorell, tot plegat en un context de reducció de la plantilla del grup Volkswagen a tota Europa. Pau Alemany.
17: La continuïtat de SEAT a partir del 2030 segueix en l'aire, però la companyia ha advertit que cada vegada és més complex mantenir el nivell d'inversió, i és que 3 són els factors que marcaran el futur a partir del 2030. L'evolució de la regulació europea, la demanda dels consumidors i l'evolució del mercat. I davant d'aquesta situació, els sindicats han reclamat més claredat per als treballadors i que l'administració pública hi intervingui. Escoltem Rafael Guerrero, de Comissions Obreres, i Pepe Álvarez, de l'UGT.
18: No és lo que nosotros estamos exigiendo después de lo que apareció en el día de ayer. O sea, no aclara suficientemente.
19: Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años.
17: Tot plegat en un divendres en què Volkswagen ha anunciat una nova retallada de 50.000 llocs de treball a tota Europa.

aquesta cançó, 6 de febrero, va sortir a nit a l'escenari del Palau Sant Jordi la cantant Aitana en el primer dels 4 concerts que oferirà la de Sant Climent abans de continuar gira per Espanya i sortir de gira americana. Aitana es consagra com a superestrella. Amb Aitana arribem a 2:15 del matí. Molt bon dia.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Un incendi forestal a Tordera, al Maresme, ha obligat a confinar dues urbanitzacions, Camp Camps i Roca Rossa. Protecció Civil ha avisat la població a través d'una alerta als mòbils. El foc que ha cremat un autobús amenaçava unes cases que han desallotjat com a mesura preventiva. El foc està ja controlat i, tot i que ha arribat als patis posteriors d'algunes cases, no ha afectat les edificacions. Aquest cap de setmana el risc d'incendi forestal és molt alt, sobretot al Ponent, al centre de Catalunya i al prelitoral sud. El perill és extrem a una trentena de municipis i a més de 350, el risc és alt. Molta precaució. I comença la tramitació del nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, que només ha rebut l'aval de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel Partit Popular el rebutgen de ple per considerar-lo insolidari. També comunitats socialistes com Castella-La Manxa, que diu que li posa els pèls de punta l'acord amb els independentistes.

0: En aquesta edició cap de setmana parlarem del finançament i també escoltarem de primera mà el testimoni de Sor Lucía Caram, que ens explicarà com va viure els atacs russos ahir a Kiev, la capital ucraïnesa, quan acompanyem el president de la Generalitat, Salvador Illa. La guerra, els atacs amb drons, s'estan intensificant i ho pateix la població civil. Per això Catalunya i Barcelona renoven el seu compromís amb Ucraïna. Cap de setmana d'altíssimes temperatures. Setembre està batent rècords. 28 graus i mig aquesta nit a Portbou, a l'Alt Empordà. La matinada ha estat excepcionalment càlida a tot Catalunya. Avui els termòmetres s'enfilaran als 40 graus a Lleida i això fa que el risc d'incendi forestal sigui molt alt, com ja hem assenyalat. Previsió de l'AEMET, Noelia García.
1: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any a gran part de Catalunya. A l'interior els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus i també es podran superar els 34 a zones del litoral. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda sol i cel clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà diumenge ja pujaran les temperatures. Màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures màximes no baixaran fins dimecres. És una informació d'AEMET.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, l'Albert Vacas a control central. Comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal a prop del camí ral del monestir a Tordera, al Maresme. L'incendi de mitjana intensitat s'ha apropat a les cases, a les zones poblades, i alguns veïns han hagut de ser desallotjats. Laura Zurriaga.
3: Sí, el foc ha quedat ancorat a camins i pistes forestals afectant els patis d'alguns habitatges, però no les edificacions. Aquest matí la policia local ha desallotjat veïns d'habitatges propers. Els de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa han rebut un missatge desalert amb una ordre de confinament. L'incendi s'ha declarat sobre les 10 i mitja del matí a prop del camí ral del monestiri. Les flames han cremat primer un autobús i han passat a la massa forestal. En les tasques d'extinció els bombers hi treballen amb 12 dotacions. Avui és una jornada d'intensa calor al territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis. Hi ha altres 350 en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.
0: I estem pendents també del acord sobre finançament, el nou model de finançament autonòmic que serà aprovat al Congrés, així ho confia el govern, després de l'aval que va rebre ahir el Consell de Política Fiscal i Financera només per part de Catalunya i de les Canàries. Ara la intenció de Catalunya és que aquest acord, un cop passi tots els tràmits, pugui ser una realitat abans que acabi aquest any per tal que entri en vigor l'any que ve, i ara per això el focus està posat a Junts, a qui es demana el suport perquè prosperi. Laura Hurtado, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Economia, Alícia Romero, posa èmfasi en el paper de les forces polítiques del Congrés amb les mirades sobre Junts, imprescindible per l'aprovació del text. Josep Maria Cruzet, diputat de la formació catalana, insisteix que demanaran un concert econòmic català.
5: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
4: Des dels Comuns, el diputat Gerardo Pisarello reconeix que no és la proposta ideal, però demana pragmatisme.
7: És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
4: El nou model augmenta el percentatge de recaptació dels principals impostos i introdueix canvis en els mecanismes d'anivellament i compensació. Si s'aprova, totes les regions rebran més recursos que amb el model actual. El govern preveu que el Congrés voti el text al desembre.
0: El jutge ha enviat a la presó els pares del nen desaparegut i trobat mort a casa seva a Santa Bàrbara, al Montsià. Els atribueix als delictes d'homicidi, abandonament de menors i també maltractament animal. La casa on han aparegut les restes sòcies del petit estava plena de brutícia i animals, alguns morts. A la parella se l'ha retirat la custòdia dels altres fills. Ara la pregunta és què es va fer malament per part de l'administració i si es podia haver evitat aquest desenllaç fatal. Judit Bertà.
8: Sota l'etiqueta de mal record guardaran a la memòria els 3.400 habitants de Santa Bàrbara aquesta setmana. El malson, tot i que ningú s'imaginava el punt àlgid al que arribaria, començava el diumenge passat. Un grup especialitzat entrava a la casa del carrer Major, a escassos 50 metres de l'Ajuntament, on treien una trentena de gossos morts o malnodrits. Aleshores, només la policia sabia el que buscava. Un nadó de 18 mesos, el Nissan. L'avi pater els havia explicat que la seva mare li havia dit que era mort a la casa. Ni l'avi ni gairebé ningú al poble coneixia el Nissan.
9: El xiquet, que no l'ha vist mai ningú, més que el dia que van ficar penjar la foto de l'Ajuntament, perquè era el primer nadó de l'any que va néixer.
8: Dimecres, la Policia Nacional deté els pares a València. El jutge d'Amposta els interroga i ordena als Mossos que els portin a la Casa dels Horrors, d'on encara aquest divendres, 5 dies després, es treia brutícia. I allà es troben les restes del petit. Ara, la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat en la mort del nen. Al poble tothom sabia de les males condicions d'insalubritat en què vivia ell i les seves tres germanes. L'Ajuntament es defensa i recorda que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde.
10: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
8: I encara avui, a la porta de la casa, flors i espelmes en memòria del petit Nissan.
0: Gràcies, Judit. D'altra banda, ha quedat en llibertat la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort i el jutge ha decretat mesures cautelars. I al Segrià han detingut un home de 42 anys per apallissar la seva parella. La dona és ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar ahir a Aitona. Suport de Catalunya a Ucraïna. El president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona han visitat aquesta setmana el país en plena ofensiva bèl·lica i n'han estat testimonis. Ahir a la tarda van sentir de prop els atacs russos amb drons quan visitaven un hospital. Salvador Illa, president de la Generalitat.
11: Efectivament, hem hagut d'interrompre la visita perquè hi ha hagut bombardejos que han afectat instal·lacions de la Guàrdia de Fronteres i crec que Catalunya ha de tenir molt clar que Ucraïna s'estan defensant ells i ens estan defensant a nosaltres i que el mínim que podem fer és seguim aquest esforç de cooperació, amb aquesta feina de cooperació.
0: Catalunya i Barcelona han renovat aquest compromís d'ajuda als ucraïnesos i li han comunicat personalment al president Zelensky en una trobada dijous del president Illa, el primer president autonòmic que reuneix amb el president ucraïnès i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Catalunya vol enviar més ajut en matèria d'energia i de salut de cara a l'hivern i ha formalitzat l'aportació de 800.000 euros a l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris. Així mateix, la Generalitat dona suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea com la millor eina per garantir la seguretat del país i de tot el continent europeu. Sor Lucía Caram porta desenes d'expedicions amb ajuda humanitària a Ucraïna. L'última aquesta setmana, tot coincidint amb el viatge de l'alcalde de Barcelona i el president de la Generalitat. Sor Lucía és testimoni de la situació a Ucraïna. Què és el que ha vist en aquest últim viatge?
12: Bueno, jo crec que aquest viatge ens ha tocat conjuntament precisament amb el president quan estaven entrant a l'hospital de la Guàrdia de Frontera, vam sentir una explosió molt forta i bueno, vam entrar ràpid a l'hospital i van haver de fer una visita ràpida que va acabar quan ens van dir que començarien a portar ferits perquè l'explosió havia sigut i havia tingut el seu impacte en un centre de la Guàrdia de Frontera i molt a prop. Per tant, la visita va acabar de forma sobtada. Bueno, això és el que estan vivint cada dia els ucranians i que a Kiev cada cop és més evident. Jo vaig estar la setmana passada, vam sortir un dia abans pels riscos que hi havia, però ara les alarmes estan pràcticament tot el dia i hi ha una intenció deliberada per part de Rússia d'atacar els centres d'abasteciment d'aliment, els laboratoris, els centres sanitaris, les escoles i la població civil. El tema dels drons que estan perseguint a la població civil i que estan vol buidar en aquest moment Kiev de la gent i los està posant una mica contra les cordes, però també hem estat amb l'alcalde de Kharkiv i li vaig preguntar si davant la quantitat d'atacs que hi havia de dia i de nit en Kiev, ells havien sentit que havia disminuït en Kharkiv, i en diuen que no, que Rússia està fabricant molts armaments i que tenen capacitat per atacar Kiev i per atacar tot el país com lo estan fent. Passa és que el problema és que abans hi havia antimissils i en aquest moment pràcticament és zero el que hi ha. Tot el que entra explota.
0: En les últimes setmanes estem veient que s'agreugen els atacs, que la guerra s'està perpetuant. En quin punt veu ara mateix el conflicte?
12: Jo crec que encara estem en una escalada molt, molt greu, perquè lo que en Kiev no havia passat el que està passant ara. Entonces, la lluita no és només en el Donbass i en la primera línia, sinó ara la lluita és en tot el país. Vol un desgast en tot el país. Per tant, ara és una guerra sin quartel, com deia, no hi ha un lloc que sigui previsible. Per altra banda, hi ha un tipus de missils que no es detecten i, per tant, abans quan ens sonava una alarma tenies 10 minuts per baixar al búnquer. Ara són les explosions les que t'estan avisant moltes vegades. Per tant, ara se respira la guerra d'una manera molt més evident que fa 2 setmanes. I estem en una escalada que, de fet, jo tenia que venir en tren i la Guàrdia de Frontera em van dir que de cap manera, i em van venir a buscar a la frontera perquè diuen que els trens no són segurs, no? Per tant, pues la gent para el tren, els fan baixar i arriben amb 2, 3, 5 hores de retras, perquè quan veuen que hi ha una amenaça o quan són atacats, la xarxa ferroviària està molt, molt afectada.
0: En aquestes circumstàncies, una sortida negociada a la guerra la veu possible?
12: Malauradament no. Putin no vol negociar. Per tant, la solució és difícil, hauria de ser una solució pactada en la que, però Rússia no vol negociar i, evidentment, Ucraïna no sap que no pot confiar absolutament en la paraula de Putin, que el que està manifestant és un odi molt, cada cop més gran, i el que està fent, a més, és claríssim que està intentant també d'alguna manera dinamitar el que està passant, i no tinc cap mena de dubte, el que està passant també a Ceuta, sense dubte és un atac a Europa. Putin no perdona que s'esté donant suport a Ucraïna i farà tot el possible per rebentar Europa i per debilitar-la el més que pugui. Tinc cada cop més la certesa de que els ucranians estan defensant les fronteres d'Europa. I cada cop estic més convençuda, quan estic a Polònia, que la gent de Polònia veuen la guerra molt a prop, i quan sortim per les carreteres, que abans no havia frontera, ara hi ha frontera entre França i Alemanya i entre Alemanya i Polònia. A la carretera abans no hi havia, i ara en aquest moment hi ha. Quan es preguntes per què, diuen, com que per què? Perquè tenim una guerra a les portes. Uh-huh. Bueno, pues no es tracta de viure amb por, però sí es tracta d'estar preparats perquè la bogeria dels que estan manant en el món, pues no sabem què és el que ens pot portar, no? I està Putin, que no està enfrontat de cap manera amb Donald Trump i que són els seus negocis el que realment està important en aquest moment. Hem vist amb el president molts joves mutilats i, bueno, pues és el preu de que està pagant aquesta gent, que està posant el seu cos defensant les fronteres del seu país, però defensant les fronteres d'Europa, sense dubte.
0: Sor Lucía Garam, una de les activistes destacades en l'ajuda a Ucraïna. Moltes gràcies. Cuida't.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital europea de la pneumologia en acollir el Congrés de la Societat Europea que crida l'atenció sobre la necessitat de respirar un aire més net. Joaquín Calvente.
13: L'exposició contínua de l'aire contaminat genera un major risc de desenvolupar malalties pulmonars cròniques, com ara l'asma o l'EPOC, la malaltia pulmonar obstructiva crònica. En aquests pacients, tan sols una exposició puntual a un pic de contaminació pot desencadenar una crisi, però els efectes de la contaminació ambiental van més enllà dels pulmons, perquè allò que inhalem s'absorbeix i va a la resta de l'organisme. Marc Miravitlles, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
14: També s'ha vist que infants que estan en escoles en zones molt contaminades poden tenir un índex de desenvolupament intel·lectual inferior a infants que estan en ambients en el que es respira un aire més pur.
13: El tabac continua sent el principal enemic dels pulmons i la millor imatge dels vapejador és un parany.
14: És un error per molts motius. És un error perquè hi ha gent que no per el fet de vapejar deixa de fumar, sinó que utilitzen els dos. E inclús els que només utilitzen vapejadors estan inhalant substàncies que no són biològiques, no són normals, són tòxiques.
13: Les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, poden ajudar a fer cribratges, en analitzar proves més ràpid, això sí, sempre sota supervisió mèdica. I en vista a la tardor i amb l'inici de la temporada de malalties respiratòries com la grip, el doctor defensa les vacunes com un mecanisme fonamental, tant en persones sanes com en persones que ja tenen una malaltia respiratòria crònica, per tal d'evitar el seu empitjorament.
0: Avui, 5 de setembre, és el dia de la vaqueta marina, un dofí petit en vies d'extinció. Fa 30 anys n'hi havia 570 exemplars, avui menys d'una desena. N'hem parlat amb Marc Aquino, biòleg marí especialitzat en la recuperació d'aquesta espècie en aigües del Golf de Califòrnia, a Mèxic.
15: La vaqueta marina és el mamífer marí més amenaçat del món. Bueno, una vaqueta és un de la família dels dofins petits, és endèmica de l'alt golf de Baixa Califòrnia. Això vol dir que no es troba cap altre lloc del món. Bueno, l'amenaça principal d'aquest cetaci és la pesca. La pesca amb xarxes, tant il·legal com legal, no? Aquestes xarxes són tan fines, en aquest cas, que no poden distingir-la, no poden veure-la bé i queden emmallades i moren ofegades. És una zona, diguéssim, pobra, no hi ha desenvolupament allà. O sigui, tot el que tenen la gent és bàsicament la pesca. Llavors és molt, molt difícil de solucionar. Sí que hi ha una zona que és de zona de tolerància zero, especialment dissenyada per a la vaqueta marina. El que passa, que bueno, aquí servidor ha pogut comprovar que si ve un cop a dins és molt difícil que hi siguin perquè està molt controlada la zona amb radars, hi ha vigilància. El tema és que es posen a pescar immediatament a les vores d'aquesta zona, no? En aquests entorns que a més són tan particulars, són llocs molt petits, són molt tancats, amb una problemàtica molt forta, en aquest cas una presència molt, molt gran de la influència del narco, no? Doncs ara es va decidir justament actuar amb la gent local, amb un grup de voluntaris que se'ls hi paga i se'ls forma, i també parlar amb les cooperatives de pescadors, etcètera, per intentar buscar arts alternatives, com a mínim en aquelles zones, com el palangró, o sigui, el palangre que s'utilitza aquí. El 1997 hi havia uns 567 individus, el 2008 ja n'hi havia quasi la meitat o menys de la meitat, 245 aproximadament, i actualment hem anat reduint-nos i estem entre 6-8 individus. Una femella, per exemple, que és anomenada Frida, se l'ha vist 2 anys consecutius amb una cria i l'any següent inclús amb una altra. Vull dir, tenen opció, però clar, els hem de donar aquest espai segur.
0: El Teatre Català desembarca a partir d'avui a Xangai amb 3 produccions que han estat un èxit a Catalunya. Tu em vas prometre una història d'amor, l'alegria que passa i Tauma es representaran a la capital cultural xinesa durant aquest mes de setembre. Les dues primeres ho faran en català amb sobretítols en xinès. Una gran oportunitat per al Teatre Català, segons Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
16: Que Degoll de Gom acabi a la Xina és un somni que mai hagués pogut pensar que passaria, perquè a més és un espectacle que ja estava tancat, però unes noies xines es van enamorar a través del vídeo de l'espectacle, jo no m'ho creia i hem acabat anant allà. Jo crec que és molt important que es faci en català, és un rossinyol, no oblidem que és rossinyol en català. Espero que, si funciona bé i tal, obri portes a més gent.
0: I la Sala Fènix de Barcelona aixeca el teló del curs teatral amb una adaptació de l'Estanquera de Vallecas a càrrec de la companyia Pecado Tarambana. Un total d'11 espectacles conformen la nova temporada d'aquest espai escènic de petit format ubicat al barri del Raval. Marta Orquín.
17: L'Estanquera del Raval adapta l'obra del dramaturg José Luis Alonso de Santos, l'Estanquera de Vallecas, inspirada en l'atracament real a un estanc al Madrid obrer i marginal dels anys 80 que Eloy de la Iglesia va portar al cinema. Pecado Tarambana, companyia resident de la sala, inaugura la temporada amb una versió que connecta amb la realitat barcelonina, segons Felipe Cabezas, codirector de la Fènix.
18: Feta en clau del Raval de Barcelona, i que és de creació contemporània pròpia i és una adaptació per al segle XXI.
17: Aquest teatre de proximitat de 45 localitats programarà durant el curs 11 espectacles que parlen d'identitat, feminismes, memòria històrica, racisme, salut mental, precarietat o vincles familiars, amb propostes com Carne quemada, de Joaquín Daniel, Manual para follarse a un macho con vagina, dels valencians Colectivo Cráter, La dona sense cor, de Josep Julián i la companyia La Newton, sobre la violència familiar, o Monroe ha de morir, d'Àngels López, que parla de Marilyn Monroe amb una mirada feminista i actual. Una temporada diversa, plural i contemporània que batega des del Raval.
18: Hem volgut parlar aquest any des del Raval. És mirar el món, mirar Barcelona, però des del Raval, i les idees que surten d'aquí, com entenem el món, però sempre des d'una mirada rabalera, rabalenca i local.
17: 6.000 espectadors van passar la temporada passada per aquesta sala del Raval, que continua amb els cicles Memòria Històrica i Pont Aeri, que portarà companyies de Suïssa, Xile, Itàlia o Andalusia.
0: I arriba el temps dels esports. Esport en directe, Jorge Agüero, bona tarda.
19: Què tal, Olga? Molt bona tarda. A casa nostra, al Palau Blaugrana, tenim activitat. Es disputa aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala amb el Barça entre els quatre equips. Tenim en directe la primera semifinal entre el Pozo Murcia i Palma Futsal Denis Clusa.
20: Roda la pilota ja aquí al Palau Blaugrana des de fa aproximadament 20 minuts. Primera semifinal, com deies, entre el Pozo Murcia i Palma Futsal. Guanyen de moment els mallorquins 1-3. Gols de Diego Núñez, David Peña i Deibau, ha marcat pel Pozo Murcia Marcel.
19: Gràcies, Dani. Després farem 5 cèntims de la prèvia del partit del Barça, la semifinal que disputa contra Jaén. A la Ciutat Esportiva, Dani Jarque, a les Acaballes, el primer duel català d'aquesta Lliga F que ens arriba en la segona jornada. Des de les 12 del migdia juguen l'Espanyol i el Badalona Woman. Ara mateix, amb el temps afegit, estan empatant a 0 l'Espanyol, com dic, i el Badalona Woman, i no en directe, però recent finalitzada la derrota de la selecció espanyola femenina de bàsquet al Mundial d'Alemanya. 82-73 han caigut fa poca estona contra Mali, tot després del partidàs d'ahir contra les anfitriones Alemanya, amb una victòria de 30 punts amb la qual l'equip de Miguel Méndez doncs va encetar aquest campionat. Dilluns contra el Japó, les nostres es jugaran al pas directe als quarts de final en la darrera jornada de la fase de grups. Sí, perquè no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys en la darrera sessió abans del partit de demà a Mestalla. Per sort, es tracta només d'una mesura de prevenció. Instal·lacions del Futbol Club Barcelona, Sant Joan Despí. Germà García, què li ha passat al geni de la Rocafonda?
21: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs res, no sembla que sigui res important, almenys així ho ha dit i l'escoltarem també Hansi Flick. Simplement s'ha quedat en el gimnàs, no ha fet treball amb la resta del grup perquè va rebre un cop, tenia dolor i per tant han considerat que el més oportú seria quedar-se en el gimnàs i no estar amb el grup. Malgrat tot, ha dit Hansi Flick que viatjarà aquesta tarda cap a València, no està descartat de cara al partit de demà, fins i tot no està descartat ni per ser titular. Anem a escoltar a Hansi Flick quan li preguntàvem per què havia estat baixa de l'entrenament Lamine Yamal. Escoltem Flick.
22: He trained separately and everything was good.
23: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de la sessió m'ha dit que està tot bé i que estarà disponible per viatjar aquesta tarda i jugar demà.
21: Doncs simplement ha estat un ensurt el veure que no estava entrenant amb la resta de companys, però viatjarà aquesta tarda. A les 6 coneixerem la convocatòria. Ha dit també en la conferència de premsa Hansi Flick que la nova adquisició, com és Gabriel Jesús, que està mostrant una bona predisposició, que ha entrenat molt bé i que fins i tot podria tenir minuts demà en funció de com vagi el partit. Les baixes ja segures són les de Frenkie de Jong, Roni Berdagi i Bisiwu. Són els tres únics que estan lesionats. De fet, Bisiwu no té ni lesió, però es queda al marge, està amb l'equip filial amb el Barça Atlètic, i en quant a veure si demà serà titular o no Lamine Yamal, si no jugués Lamine Yamal com a titular, seria Adeyemi qui ocuparia aquesta banda dreta, mentre que Gordon jugaria per la banda esquerra. Recordo que aquest partit València-Barça demà a Mestalla començarà a 4:45 de la tarda.
19: Això serà demà, efectivament, primera oportunitat d'obrir la primera diferència amb l'etern rival, el Real Madrid, que a nit, recordem, va patir la primera ensopegada del curs. 1-0 va caure derrotat al camp del Betis amb el gol de Troy Parrott. José Mourinho, després del partit, va elogiar el joc dels seus. Li va retreure al Betis la sort que havia tingut, tot i el seu plantejament, i va carregar contra els jugadors verdiblancs.
1: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
19: L'Espanyol juga demà a les 9 de la nit, rep el Sevilla a l'RCD Stadium, on aquesta tarda sentirem Manolo González a les 5. Manolo González, que recuperarà per aquest partit el seu capità i central Lele Cabrera després de la sanció de 3 partits. I per explicar-ho tot en primera, avui només 3 partits, a 4:45 de la tarda, Athletic Club Atlético de Madrid, a 7:15 Rayo Vallecano Racing de Santander, i a les 9 Villarreal, Villarreal Deportivo de la Coruña, tot com sempre és el que volia dir Olga, el tablero deportivo de Radio Nacional d'Espanya.
0: I a segona divisió avui el que juga és el Girona.
19: Sí, d'aquí a poca estona, de fet, a 4:45 de la tarda al Molinón, la casa de l'Sporting de Gijón. Josep Guardiola.
2: Després de la voltada victòria del passat cap de setmana davant de la Unió Deportiva Les Palmes i d'haver sumat un triomf, un empat i una derrota en les 3 primeres jornades, el Girona se li presenta avui una bona oportunitat per saber realment quin equip vol ser al llarg del campionat. I no hi ha millor escenari que el camp de l'Sporting. Abans de començar aquesta jornada, un dels 3 líders de la categoria, per ser equip que encara no sap què és que li marquin un gol. Pel que fa a l'11 inicial, tot indica que podria ser el mateix que la setmana passada va golejar Les Palmes. Va funcionar i difícilment Quique Álvarez tocarà res. El partit a 4:45 de la tarda, xiulat per Salvador Lax. Serà la primera vegada que l'àrbitre xiuli el Girona.
19: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem, juga el seu partit d'aquesta tercera jornada el proper dilluns, rep el Córdoba a la Nova Creu Alta. Avui en el grup 2 de Primera Federació i en clau catalana tenim un Sant Andreu Àguiles a 6:15 de la tarda i poca estona després Cartagena Nàstic a partir de 7:15 en la Lliga F. El duel català entre l'Espanyol i el Badalona Woman, que teníem a les acaballes, doncs ha patit una novetat. Ha marcat el Badalona Woman. Maria Llompart ha fet el gol a l'afegit. De fet, estem ja 6 minuts per sobre del minut 90. De moment, la victòria que s'aniria cap a Badalona, com dic, 0-1. A 9:15 de la nit, el Barça jugarà a la Ciutat Esportiva del Sevilla, un Barça que, per cert, després de conèixer ahir els rivals a la fase de grups de la Champions League Women, sap també que encetarà el camí per la nova corona el 23 de setembre al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Jugarà també la darrera jornada, 16 de desembre, al camp del Bayern de Múnich.
0: I tornem al Palau Blaugrana, Jorge?
19: Sí, perquè com hem dit a l'inici d'aquest bloc d'esports, s'està disputant aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Anem a tornar a situar com està el partit entre el Pozo i Palma Futsal, primera semi, i també, Dani, que ens podem esperar aquesta tarda de la semi entre Barça i Jaén.
20: Doncs mira, justament acaba de marcar el Pozo Murcia, que retalla distàncies perquè guanyava 1-3 Palma Futsal. Com diem, queden 4 minuts i mig per acabar la primera part. Marca el Pozo, Pozo 2, Palma Futsal 3. Això pel que fa a aquest partit. El Barça jugarà a partir de 4:45 de la tarda, un Barça que busca aconseguir el seu segon títol d'aquest estiu després de la Copa Catalunya que es va portar la setmana passada. Arriba aquesta primera competició nacional que disputa més aquí a casa. El rival serà a la semifinal un Jaén que ja va aconseguir eliminar en 2 ocasions.
19: Queda dit, Dani, moltes gràcies. Aquesta tarda el duel entre Barça i Jaén, la segona semi de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
0: Adéu, Jorge.
19: Fins ara.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
5: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
3: Lo último sobre la crisis migratoria en Ceuta lo acabamos de confirmar. El gobierno asume el control del puerto marítimo para instalar allí un espacio que albergue a inmigrantes que siguen sin ubicación desde finales de julio. La orden la ha firmado esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, una decisión contraria a la votación de la directiva de la autoridad portuaria de Ceuta, que este viernes Daniel González resolvía no permitir esas instalaciones.
4: Sí, ese escrito del cual hemos tenido acceso hace unos minutos establece el orden cronológico de los hechos. Según se explica, hace dos días, el 3 de septiembre, la Secretaría de Estado de Migraciones solicitó a la autoridad portuaria de Ceuta la autorización temporal para la ocupación de esa superficie, solicitud que se efectúa hasta el 31 de diciembre de este año sin perjuicio de su eventual prórroga. Ayer llegaba el rechazo del Consejo de Administración del puerto y este mismo sábado Puertos del Estado ha emitido un informe con la siguiente conclusión. Dice dicho escrito que aun pudiendo incrementarse algunos riesgos por esa ocupación temporal proyectada, esos riesgos se concluyen en el escrito, puede garantizarse su compatibilidad con la seguridad de la protección y normal explotación de la instalación.
3: Mientras los operarios siguen trabajando en Ceuta para levantar carpas donde albergar a esos migrantes que 37 días después de la entrada de julio siguen desubicados, también sin identificar. Los trabajos están centrados en acondicionar esos lugares. En alguno de ellos se están produciendo protestas de los vecinos. Es el caso de una de esas ubicaciones en la explanada cerca de una escuela infantil, Pablo Danubio. Allí los operarios están trabajando con protección policial.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha contenido unas 40 personas que han venido a manifestarse pacíficamente justo enfrente de la explanada, donde se están levantando 9 carpas para albergar hasta 104 personas inmigrantes en cada una de ellas. Es un terreno que, recordemos, está justo enfrente de una guardería aún por estrenar y que muchos vecinos ya denuncian no podrán traer aquí a sus hijos si es que termina inaugurándose la escuela infantil. Mientras tanto, los operarios continúan instalando las estructuras metálicas y lonas de estas carpas.
3: La crisis migratoria de Ceuta sigue en el centro del debate político y no parece que vaya a salir a corto plazo. En el inicio de este curso, que hoy el PP ha lanzado en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han cargado contra la gestión del gobierno en Ceuta. El líder del PP dice que el gobierno es sumiso con Marruecos mientras se enfrenta a los que considera aliados de nuestro país.
7: Son contundentes contra naciones aliadas que protegen sus fronteras y sumisos con quienes revientan nuestras fronteras. Y distantes con el rey de España y reverenciales con el de Marruecos.
3: Desde el PSOE, su secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, critica la españolidad, dice, del líder del PP después de que su partido votara en contra de la reforma de la financiación autonómica este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
9: Se han decidido que hay que votar en contra, porque el señor Feijóo ha dicho que hay que votar en contra, porque su españolidad es tan grande que prefiere que los ciudadanos de las comunidades autónomas pierdan poder adquisitivo y pierdan servicios públicos básicos de calidad.
3: Volvemos a la ciudad autónoma en unos minutos. Antes, pendientes de un incendio forestal en Tordera, en Barcelona, que ha obligado a confinar 2 urbanizaciones. ¿Cuál es la situación a esta hora, Laura Zurriaga?
24: Las llamas han quedado ancladas en pistas forestales y caminos, afectando a los patios de varias viviendas, pero no a las edificaciones. La policía local ha evacuado esta mañana a los vecinos de las viviendas más cercanas. Los de las urbanizaciones de Cancams y Roca Rosa han recibido una orden de confinamiento en sus teléfonos móviles. Según el cuerpo de bomberos, el fuego se ha iniciado sobre las 10:30 de la mañana. Primero ha quemado un autobús y luego ha pasado a la masa forestal. El incendio, de media intensidad, ya se da por controlado. En las tareas de extinción, los bomberos trabajan con 12 dotaciones. Cataluña afronta este sábado una jornada de calor intenso. 34 municipios se encuentran en máximo riesgo de incendio.
3: Hay alto riesgo de incendios en varias zonas del país. Seguimos instalados en el calor hoy y mañana. Más de 35 grados, incluso 40 en algunos puntos. Noelia López, AEMET.
25: Buenas tardes. Hoy sábado se mantienen las altas temperaturas para esta época del año, superando los 35 grados en muchas zonas. Además, hoy suben en Canarias, Galicia y regiones del sur. Se alcanzarán máximas de 41 grados en Zaragoza, 40 en Badajoz, 38 grados en Ourense y en Granada, 37 en Murcia, 36 grados en Madrid, 33 en Barcelona, 31 en Bilbao o 25 grados en Santander. Durante esta tarde, la entrada de una dana por el oeste de la península dejará cielos nubosos nubosos y también algo de calima. Se esperan tormentas en el noroeste cantábrico y Extremadura y atención en Galicia, Asturias y norte de Castilla y León. Allí podrían ser fuertes con granizo y fuertes rachas de viento. En los archipiélagos ambiente más soleado y en Canarias alisio con rachas muy fuertes. Es una información de AM.
8: Y el anuncio de Volkswagen, grupo que integra a otras marcas como SEAT, de nuevos recortes en su plantilla en Alemania y en otros lugares de Europa, no en Cataluña, ha dejado en el aire la continuidad de la emblemática SEAT. Lo tienen que pensar, dicen sus directivos, mientras en nuestro país SEAT es sinónimo de nostalgia.
10: SEAT 600 y tuve también un 800 y ha sido mi coche fundamental.
11: ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Le da pena que se acabe?
10: Sí, fue mi primer coche, claro que sí, muchísimo. Para mí mi coche favorito.
12: Siendo jóvenes, en nuestra juventud SEAT era, no sé, como el Colacao, ¿no? Una marca, vamos, que siempre ha estado con nosotros.
8: ¿Se van a dejar de fabricar los SEAT? Enseguida intentamos dar respuesta. Del exterior, los dos asuntos que Donald Trump quiere manejar antes de las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Ya están en Moscú sus enviados, su diplomático en guerras Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, para reunirse con Putin, lo hará también con Zelensky. E Irán también, el otro tema que puede quitar el sueño a Trump de aquí a noviembre, según sus medios, según medios iraníes, los misiles de Estados Unidos se han quedado muy cerca de su principal terminal petrolera en la isla de Hark al atacar un carguero iraní. Y la selección española femenina de baloncesto ha perdido frente a Mali en el Mundial de Berlín. Paco Pérez.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha podido ser, derrota 82-73 ante Mali, enviado especial Norberto González.
14: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Víctima del agotamiento tras jugar anoche el partido frente a Alemania y una cara totalmente opuesta. Derrota por 9 puntos, 82-73. Merced al mejor físico del conjunto africano y en la segunda parte un extraordinario acierto en el tiro exterior que no encontró España con apenas un 18. 4 de 22 lanzamientos triples para el equipo de Miguel Méndez, que ahora se lo juega todo el próximo lunes en el partido frente a Japón para intentar ser primera de grupo a expensas de lo que hagan Japón y Alemania en la tarde de hoy.
13: Gracias, Roberto, luego ampliamos con más cosas.
8: Y ese era el momento. Nepal, sus autoridades han confirmado el rescate de dos supervivientes, un hombre de origen chino y una mujer, en el día número 11, después de las tremendas riadas que han provocado más de 1.340 muertos y cerca de 5.000 desaparecidos. Pero hoy, como escuchábamos, una señal de esperanza. Son las 2 y 7 minutos de la tarde, 1 y 7 en Canarias.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante.
26: El mundo avanza rápido y nosotros no nos quedamos atrás.
27: Las mañanas de Radio Nacional.
26: Volvemos con el compromiso de siempre, pero con una energía totalmente renovada.
27: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
26: Traemos nuevas secciones, nuevas miradas y sí, nuevos colaboradores.
28: Yo ya sé quiénes son. Y le prometo que van a dar mucho que hablar.
27: De lunes a viernes a partir de las 6, las 5 en Canarias.
8: El gobierno asume el control del puerto de Ceuta para instalar un espacio que albergue a inmigrantes que están desubicados desde finales de julio, desde esas entradas masivas. La orden la ha firmado el ministro de Transportes esta mañana, Óscar Puente. Una decisión contraria a la votación de la directiva del puerto que este viernes decidía no permitir esas instalaciones. Daniel González.
29: Sí, buenas tardes. Se concreta que será en la zona del muelle de Poniente el lugar donde se va a situar ese espacio para alojar a los inmigrantes. El escrito expone el orden cronológico de los hechos. El jueves 3 de septiembre, la Secretaría de Estado de Migraciones pedía a la Autoridad Portuaria de Ceuta autorización temporal para la ocupación de esa superficie. La solicitud es hasta el 31 de diciembre de este año, sin perjuicio de su eventual prórroga. Ayer, 4 de septiembre, llegaba ese rechazo que comentabas del Consejo de Administración del Puerto y este mismo sábado Puertos del Estado emitía ese informe con la siguiente conclusión. Dice el escrito que aún pudiendo incrementarse algunos riesgos por la ocupación temporal proyectada, se puede garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto. Contra esta resolución que acabamos de conocer, cabe recurso de reposición.
8: El gobierno quiere avanzar en los realojos. En Ceuta siguen esos trabajos para habilitar espacios que permitan aliviar primero la atención humanitaria de esas personas que siguen desubicadas desde finales de julio. Pablo Danubio, y como nos contabas, los operarios están trabajando en medio de la tensión también de los vecinos que conviven con esta crisis desde hace 37 días.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúan produciéndose los trabajos de adecuación de esta explanada en la barriada de Los Rosales, donde se están levantando 9 carpas con capacidad para albergar hasta 104 personas por cada una de ellas. Mohamed es uno de los operarios que está trabajando desde primera hora de la mañana.
1: Están trayendo material de logístico de camas, mesas, enseres, y también traen parte de tiendas de campaña y eso. Calculamos para mediados de semana, más o menos, martes, miércoles, me han comentado aproximadamente unos 900 personas.
6: La Policía Nacional ha contenido una manifestación vecinal de unas 40 personas, pacífica, convocada para protestar contra esta decisión, porque recordemos, el campamento se está instalando justo enfrente de una guardería aún por estrenar, que debería inaugurarse en el inicio del próximo curso, y los vecinos rechazan estas obras porque dicen los barrios no pueden aguantar más.
2: Que están convirtiendo Ceuta en un CETI, y eso no es ni racismo ni nada, eso es la realidad de nuestra ciudad. Están consiguiendo que se partan las barriadas. Ceuta se está partiendo por barriadas.
15: Somos 5 barriadas los que estamos aquí. Hay 2 colegios. Ya tenemos un centro de menores aquí ubicado. Correcto. Otro centro de menores que va a venir para acá. Entonces ya tenemos bastante.
6: Mientras tanto, los operarios continúan instalando las estructuras metálicas y lonas de las carpas, a la vez que los camiones del ejército traen colchones y literas.
8: En la vertiente política de esta crisis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en el inicio del curso político del Partido Popular madrileño junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ambos han cargado de nuevo contra la gestión del gobierno de la crisis migratoria en Ceuta, con continuas referencias a la ciudad autónoma, acusando al presidente del gobierno, dicen, de huir del problema y de ser sumiso con Marruecos. Pepi Martín.
16: Sí, así es. El PP madrileño ha inaugurado el curso político, como ya es tradicional desde que Alberto Núñez Feijóo asumiera la dirección del partido, y lo ha hecho con la vista puesta en las próximas citas electorales. De hecho, Núñez Feijóo le ha propuesto un pacto a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida, que ellos venzan a los ministros que se presentan contra ellos en las elecciones, y que él hará lo propio con el presidente del gobierno. No han faltado, como decías, las referencias a Ceuta. Díaz Ayuso ha asegurado que la entrada de miles de migrantes fue una operación coordinada por los servicios secretos marroquíes, y tanto ella como Núñez Feijóo han acusado al presidente del gobierno de escurrir el bulto, han dicho, y de ser sumiso con quienes revientan nuestras fronteras.
17: El Jeta de la Mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia. Y eso lo vimos todos. ¿De vacaciones?
7: España no tiene que pedir permiso para controlar sus fronteras. Es su obligación. España no tiene que pedir permiso ni perdón para mantener su integridad territorial. Eso es un Estado y eso es una nación.
16: También ha habido referencias al nuevo modelo de financiación aprobado por el gobierno. Díaz Ayuso considera que se va a pagar la fiesta de los independentistas. Ha afirmado solo para que Sánchez se mantenga un tiempo más en el poder, y ha cuantificado en 800 millones de euros más la cantidad que va a tener que abonar la región con este sistema. Y Núñez Feijóo se ha comprometido a que cuando gobierne promoverá un nuevo modelo de financiación negociado con todos y que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos.
8: Gracias, Pepi Martín. El PSOE critica esta mañana el modelo de oposición de los populares, que consideran contrario a los intereses de España. Mientras, Antonio González, reciben también críticas desde su izquierda.
18: Sí, la secretaria de Igualdad Socialista, Pilar Bernabé, pone irónicamente como ejemplo la españolidad que dice demuestra Feijóo tras obligar a sus comunidades autónomas a votar en contra de la nueva financiación autonómica. Además, avala las explicaciones sobre Ceuta que ha dado Sánchez en el Congreso.
20: Explicó algo que para mí es fundamental, y que creo que en toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta es imprescindible, que es responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
18: Los socios del Ejecutivo insisten en que, a la luz de lo que salga, habrá que asumir consecuencias y que, en todo caso, hay que estar con los marroquíes. Gerardo Pisarello, portavoz de los comunes.
21: Según las informaciones que salgan a la luz, pues habrá que, digamos, que asumir las responsabilidades correspondientes. Entre el dictador de Marruecos de este momento y la inmensa mayoría del pueblo marroquí que lo padece, hay que estar con el pueblo marroquí.
18: Desde Podemos, Jone Belarra insiste en que Moncloa mantiene una inacción calculada, dice, y errónea con Ceuta.
22: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
18: Y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, muestra su sospecha de que la consigna de Aznar, su el que pueda que haga, tendría relación con la crisis, al haber, dice, policías que pueden haber ocultado información al Ministerio del Interior.
5: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
0: Nada, mi mujer tuvo un SEAT, la verdad es una pena, un producto nacional, automovilístico.
3: A ver, la verdad es que los SEAT es una marca que siempre ha estado en España, pues yo personalmente nunca he tenido ninguno, pero en mi familia sí que ha habido varios SEAT León.
8: Millones de españoles y españolas han conducido un modelo de coche de la marca SEAT, siendo el 600 el más icónico de la compañía que produce vehículos desde hace varias décadas. Ahora, la marca está en el aire tras el anuncio del consorcio Volkswagen al que pertenece SEAT de una nueva reestructuración. Matías Carnero, presidente del Comité de Empresa de SEAT. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
8: ¿Va a desaparecer SEAT?
4: SEAT como empresa va a seguir adelante y evidentemente no está ni en cuestión ni en debate la continuidad de la compañía. Lo que está en este momento en discusión y por aprobar, si se aprueba, es si se va a electrificar algún modelo SEAT de los que actualmente tenemos de combustión.
8: ¿De qué puede depender que la marca continúe?
4: Bueno, la marca depende porque el grupo, como habéis dicho muy bien, está en una proyección y una transformación hacia la electromovilidad, no solamente aquí en SEAT y Cupra, sino en todo el consorcio, respecto a que de todas las marcas que tenemos en el consorcio, que tenemos un volumen de combustión, vamos a ir a una reducción importante de coche de combustión hacia el coche eléctrico, porque así lo requiere el mercado también. Por tanto, lo que el grupo tiene que decidir es de que si tenemos suficientes coches ya en un mismo segmento de diferentes marcas, o tenemos que tener alguno adicional más que podría ser un SEAT electrificado. Para evitar canibalización entre los propios modelos, lo que se está valorando es, si no se electrificara SEAT en el año 30 de ninguno de los modelos actuales que tenemos en este momento, pues deberían de asignarnos algún modelo adicional como segunda plataforma que dé el valor añadido y que dé el prestigio de la marca Cupra en la fábrica de Martorell para llenar las instalaciones de capacidad de carga de trabajo.
8: Pero que se haya filtrado esa posible desaparición de la marca, que esté en el aire, ¿no es darle la puntilla a la demanda que pueda haber de coches SEAT en el futuro inmediato?